recordant la època dorada del mes d'octubre. Llega el 31, la noche dorada. Los